0: demà.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, sir.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Radio Montornès, 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Para los atrevidos.
2: What wish lightning.
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos.
7: Oh,
1: y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: La teva música a Radio Montornès. Radio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir, ça va fantastique.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, bon dia, bon dia i feliç diumenge. Avui és diumenge 24 de maig de 2026. Avui estem amb la ressaca de la remençada i tirant cap endavant aquest diumenge que ens porta cap a una nova setmana. Ja sabeu que compartim aquest matí amb la intenció de passar una bona estona i de gaudir de totes les propostes que hem pogut escoltar al llarg de la setmana. Com sempre, aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem, gaudim de les temperatures, de les propostes que tenim avui i sobretot amb la ràdio encesa, que és diumenge, que podem potser llevar-nos una mica més tard i fer activitats, però sempre amb aquest fil que ens acompanya i que ens fa la vida més fàcil, no? Perquè al final escoltes la ràdio, estàs distret, t'acompanya una veu i també saps el que vull al teu poble, en aquest cas a Montornès.
2: Doncs la veritat és que sí, aprofitar el diumenge i a més amb els millors moments de la setmana.
1: Doncs vinga, comencem, Miquel, perquè avui, aquesta setmana, hem convidat a la Clàudia Contreras. I ja sabeu que la Clàudia és estudiant d'art i sempre ens porta reflexions. I segur que les seves reflexions, els seus pensaments, ens porten a pensar també a nosaltres. Què penseu de la guerra i de l'art? Doncs aquesta és una de les qüestions. I després parla amb una noia jove, també artista, que doncs, ens explica les seves preocupacions i la seva visió del món. Jo crec que és molt interessant. I l'almacén amb la Clàudia Contreras. El nostre company José Luis Cano ens va acompanyar aquesta setmana amb una notícia que fa referència a la presentació de la programació de l'Estiu Jove 2026. I la veritat és que es va fer la presentació aquesta setmana i hi ha un món d'activitats per la gent jove. Per això us ho porto avui, perquè escolteu i el jovent a casa s'apunti a aquestes activitats. Raquel Marco és dinamitzadora de la Unió de Botiguers i també ens porta una nova campanya dins la Unió de Botiguers. Fes un truc, es diu aquesta campanya, que arriba de la mà del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Marc Colàs és tècnic de cooperació a l'Ajuntament de Montornès i ens parla de la nova campanya d'acollida que arriba també al nostre municipi i, de fet, a la nostra comarca. Es diu Vacances en Pau. Tots els detalls ens els porta el Marc Colàs. Manolo Carrillo, amb la seva secció Llibres i vinils, edició número 51, ens parla del Santiago Díaz, El Amo i JD, dues propostes literàries i la tria musical. I acabem amb Les coses d'Alícia, les seves coses, cançons romàntiques i moments de la ràdio i de la televisió inolvidables. Tot això avui, diumenge 24 de maig. Avui és el Dia Internacional de les Mujeres per la Paz i el Desarme. I també és el dia en què nosaltres recordem que és important celebrar i aconseguir la incorporació de les dones en els propers processos de pau mundial. I avui se celebra aquest dia. És el Dia Europeu dels Parcs, el Dia Europeu del Pentecontès, la Setmana Internacional de la Educació Artística. Doncs ja sabeu, ens podeu escoltar a la ràdio.montornès.cat des de qualsevol lloc del planeta, a la FM, als 91.2, a l'app i a la TDT. I a la nit, al territori nocturn, de 1 a 3 de la matinada. Aquí comença Les mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Montornès i comarca.

0: Nosaltres continuem, avancem en aquest matí de dimecres 20 de maig i anem cap a la informació. De fet, us hem anunciat que ahir es va fer la presentació de la nova programació d'estiu jove i el nostre company José Luis Cano es va apropar hasta, o fins a l'Espugnic, al Centre Juvenil Espugnic. Bon dia, José Luis.
1: Bon dia, Núria.
0: De nou.
1: Bon dia, Miquel. Bon dia de nou. Què tal?
0: Encantats de poder tenir-te aquí i també de saber totes aquestes coses que es van presentar, no?
1: Doncs sí, la veritat, moltíssimes coses, molta informació, moltes novetats, un estiu jove més gran que mai, podem dir, la veritat. Moltíssimes
0: doncs,
1: novetats.
0: Anem a tenir més dades, més informació i explica'ns com va ser la presentació.
1: Doncs sí, ja ho dèiem, cada vegada queda menys per l'estiu i des del Departament Municipal de Joventut ja tenen enllestida la programació Estiu Jove, un estiu que, com dèiem, no?, ve carregat de novetats. Ahir a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik va acollir la presentació del programa en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde José Montero, la regidora de Joventut Evelyn de la Rosa i personal tècnic. A la trobada es van donar a conèixer les 24 propostes que conformen el programa Estiu Jove, entre les quals n'hi ha d'habituals com les sortides als parcs aquàtics i als tallers de cuina, entre d'altres. En aquesta ocasió, l'oferta d'activitats és més extensa perquè l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 73.000 euros que permet ampliar el programa més enllà de les activitats sorgides dels pressupostos participatius Cosmos. La subvenció permetrà que les activitats siguin gratuïtes. Al final de l'acte, la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va explicar que gràcies a aquest ajut s'oferiran activitats noves com la setmana d'acampaments i un taller de primers auxilis.
2: Aquestes activitats enguany seran gratuïtes gràcies a aquesta subvenció i en tenim propostes noves i innovadores com per exemple a la setmana d'acampaments, l'última setmana de juliol. Tot aquell adolescent que es vulgui apuntar doncs podrà gaudir d'una setmana en el Pantà de Sau, on viuran un munt d'experiències noves. A més, hi ha un dels tallers que es duran a terme, és de primers auxilis, i per tant creiem que és molt interessant que l'adolescència de Montornès estigui també interessada i amb inquietuds de poder conèixer àmbits sanitaris, per exemple, i que se surten fora de les inquietuds que tenen els adolescents normalment, i vam veure que era una proposta molt acertada i que havia de sortir endavant, sí o sí.
1: Per tant, una novetat molt important, no?, i és que totes les propostes del programa són gratuïtes, d'accés universal, així ho van dir. I per poder facilitar que tothom pugui participar en un mínim de dues activitats, el Departament de Joventut ha habilitat uns formularis de preinscripció al web joventut.montornès.cat en què hauran de seleccionar fins a 5 opcions i així es garanteix un mínim, no?, de dues propostes per persona. A banda de la gratuïtat de les activitats del programa Estiu Jove, una situació excepcional d'aquest any, recordem, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha més novetats. Enguany, el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
2: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Espugnic pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no?, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Espugnic, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
1: Ja ho deia l'Evelyn, que no serà l'equip de joventut qui dinamitzarà aquestes tardes d'agost al Centre Juvenil Sputnik, però que seran monitors i monitores qualificats, no?, els que estaran supervisant tota aquesta activitat al Centre Juvenil Sputnik durant l'agost, que bueno, és positiu, no?, perquè a l'agost és veritat que acostuma a haver-hi poca activitat al poble, molta gent marxa de vacances, però n'hi ha molta també que no té l'oportunitat de marxar o que marxa al juliol, no?, un altre mes. Llavors, que hi hagi aquesta oferta d'agost al Centre Juvenil Sputnik és positiu, no?, també.
0: És molt interessant, sí.
1: I per si això fos poc, hi ha una altra novetat. Per primera vegada i durant els matins s'oferirà un casal artístic pensat especialment per joves amb diversitat funcional. És una proposta que el Departament de Feminisme i Diversitats de l'Ajuntament ha treballat amb les aportacions de l'associació local d'Ibermont. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va dir que, sense cap dubte, aquest casal tindrà continuïtat en anys posteriors.
2: Aquest any podrem gaudir durant els matins a Kelespugnit d'un casal inclusiu artístic amb la mà d'una de les entitats molt potents en el sector que s'encarrega de fer doncs, tots aquests temes de desenvolupament d'activitats adaptades a les necessitats de l'adolescència amb diversitat funcional. És la primera vegada que es porta a terme, fa temps que s'està treballant amb famílies i amb l'entitat de referència del municipi, però era una proposta molt esperada per les famílies i creiem que serà un èxit rotund i que, sens dubte, tindrà continuïtat en anys posteriors.
1: Doncs ja ho hem escoltat, no? L'Espúnic estarà ple de moviment als matins amb aquest casal artístic i a les tardes obert al jovent en general per trobar-s'hi, no? Recordeu que al web joventut.montornès.cat teniu tota la informació del programa Estiu Jove amb l'oferta d'activitats en detall i els formularis de preinscripció que ja estan disponibles. Així que ja ho hem dit a l'inici, un estiu jove carregat de novetats i d'activitats.
0: Déu-n'hi-do, a omplir formularis, però ja.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, José Luis,
1: a
0: com
1: vosaltres.
0: Sempre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
7: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
8: Doncs avui hem trucat a la porta de la Raquel Marco, ja sabeu que ella és la dinamitzadora de la Unió de Botiguers i no fa altra cosa que dinamitzar la Unió. I ens hem trobat a xarxes socials que ha començat una campanya, una nova campanya que fa la Unió de Botiguers, que porta per títol Fes un truc. Nosaltres no sabem de què va aquesta campanya, però té a veure amb el benestar digital d'infants i adolescents. I això ens ha cridat molt l'atenció, perquè sembla una proposta molt adient. Raquel, bon dia, benvinguda a les Mañanes.
9: Bon dia, Núria, què tal?
8: Ja veig que no pareu, que sempre esteu inventant noves propostes i campanyes tan curioses com aquesta que ens arriba avui. Explica'ns una mica, Raquel, en què consisteix Fes un truc.
9: Doncs veureu, aquesta iniciativa Fes un truc ens ve de la Generalitat, del Departament de Comerç, on se'ns proposa en els comerços locals fer visible d'alguna manera que els adults, així els adolescents i els infants tinguin accés puntual al telèfon que tenim en els nostres comerços, no? I on ells el puguin utilitzar, no? Perquè fer trucades en situacions de necessitat, no? Per exemple, doncs que han perdut el mòbil, que tenen un retard, que tenen un canvi de plans o qualsevol circumstància que generi alguna inquietud, no? Que sàpiguen ells que poden entrar en aquests comerços i els facilitaran ràpidament algun telèfon puntual, doncs per això, per fer un truc, no? Uh-huh. Per això la campanya és Fes un truc. Els comerços ben aviat disposaran d'uns adhesius a les portes amb un disseny ben maco i ben atractiu, de color verd, on diu Fes un truc. En aquí ja farem difusió a les xarxes socials, també perquè tothom sàpiga que els adolescents tenen i infants tenen aquesta possibilitat de poder fer servir els mòbils a dintre dels comerços, no? I ben aviat doncs ja estaran en els aparadors, en les portes, perquè sàpiguen que aquell és un local que col·labora per fer més accessible doncs això, la situació de necessitat dels infants.
8: Molt interessant, des de que els puguin robar el mòbil o perdre
9: o simplement que no en tenen, no? Uh-huh. Que no
8: tenen i necessiten fer un truc als pares o
9: de 12 o 16 anys i bé, són més de 65 comerços els que s'han adherit en aquesta campanya. Ja sabeu que el comerç de Montornès és molt solidari i bueno, doncs de seguida que ens van plantejar la Unió de Botiguers aquesta iniciativa ens vam adherir. Creiem que és una iniciativa molt interessant i bueno, tot el que sigui fer un servei en el poble, doncs sempre estem compromesos, ja ho sabeu.
8: I tant que sí. I Fes un truc, quant dura?
9: Bueno, doncs no té límit de data.
8: Molt bé.
9: I al final estarà activa sempre que tots els infants i adolescents la necessitin. Vull dir, saben que poden comptar amb nosaltres sempre.
8: Uh-huh. Perfecte, doncs Raquel, aquesta campanya que està en actiu ara mateix i que va adreçada als joves i infants, suposo que també arribarà a l'escola i als instituts perquè ells ho sàpiguen, no?
9: Sí, sí, sí, farem difusió de seguida. De fet, jo crec que aquesta setmana ens han d'arribar ja els adhesius i els cartells per posar a tot arreu i, evidentment, ho farem extensiu a les escoles, als instituts, també a la biblioteca, als espais públics, perquè tothom sàpiga que poden fer servir aquest servei.
8: Molt bé. Doncs ja sabeu, fes un truc, una proposta que arriba a Montornès de la mà del Departament de Comerç de la Generalitat. Raquel, per altre costat, des de la Unió de Botiguers, feu cada mes diferents concursos i aquest mes tenim actiu un concurs que sabrem els guanyadors a l'1 de juny. Explica'ns en què consisteix.
9: Sí, ja sabeu que la targeta Monadell a Montornès Som Comerç sempre té premi. Ja sabeu que no només l'utilitzeu i també rebeu els punts i descomptes de les botigues, sinó que també mensualment fem alguns sortejos. I ara tenim actiu aquest sorteig d'aquests paraigües tan xulos i tan grans, perquè són molt grans. La veritat és que són atractius perquè tenen un color vermell, així com el logo de la Unió de Botiguers, i el groc, que també és ben xulo. Tenim 5 grocs i 5 vermells, sortegem el dia 1 de juny, farem el sorteig, i només heu d'utilitzar la Montornès Som Comerç del 15 al 31 de maig i ja entreu automàticament en el sorteig.
8: Molt bé.
9: Recordar també que l'hem actualitzat, que ja és molta gent la que la té ja actualitzada i ha pogut accedir amb el seu usuari i contrasenya, però que de totes maneres alguna persona m'ha escrit per mail, ja sabeu que teniu el contacte de la Unió de Botiguers, bé sigui WhatsApp o bé sigui mail, per poder contactar amb mi, per si teniu algun problema, escolta, que no puc accedir, que no m'ha arribat la contrasenya, jo sempre estic ajudant aquestes persones que no ho acaben d'aconseguir, però que és molt ràpid, al final és molt senzill i bueno, que teniu també doncs, això, aquest espai via WhatsApp o via mail per poder contactar i que us ajudin amb aquesta accessió.
8: Uh-huh. Perfecte, doncs ja sabeu, la Unió de Botiguers amb uns paraigua xulíssims, de veritat, que fan goig, que a veure sí. Qui són els guanyadors, guanyadores d'aquests paraigües, que sempre van bé, no? Un paraigua sempre va bé.
9: Home, sí, sí, més aquest mes de maig, ja sabeu que la primavera ens porta pluja i bé, jo crec que agradarà molt que la gent pugui tenir aquest sorteig, no? Jo crec que al final és un mes a mes, que el comerç local està i està sempre. I bueno, i fet, ens agrada fer activitats d'aquestes que sabem que als clients i clientes els agrada molt.
8: Clar que sí. Doncs Raquel, com sempre, una abraçada i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
9: Gràcies, un petó per vosaltres també, Núria.
8: Bona setmana, gràcies Raquel.
9: Adéu.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Silenci, sisplau.
4: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
5: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
3: Doncs ja sabeu que el Departament Municipal de Cooperació Internacional, amb el suport de l'associació Caldes Solidària, ha començat la difusió d'una nova edició, una nova edició del programa des de la delegació de Sarauí a Catalunya, que compta amb l'ajuda d'entitats i organismes compromesos amb aquesta causa. Justament fa uns dies es va fer una trobada, però avui hem quedat amb el tècnic de Cooperació Internacional, Marc Colàs, per parlar del programa Vacances en Pau. Va començar l'any 95 i després va tenir una aturada i ara torna. Ens hem trobat doncs, amb aquesta informació i per això hem volgut parlar amb ell. Marc Colàs, bon dia, benvingut.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Doncs encantat. Fa uns dies veu fer una trobada a l'Ajuntament a les 7 de la tarda per parlar de cooperació i, entre d'altres projectes, aquest, Vacances en Pau, no?
4: Sí, Vacances en Pau, que després, tal com has dit abans en la presentació, doncs, després de molts anys, va quedar en stand-by, no es va arribar a fer, doncs es torna a recuperar i a més coincidint de que fa 30 anys que Montornès està agermanat amb la Daira d'Angala, allà als campaments saharauis de Tinduf, i pensant que era un bon moment per poder doncs això, recuperar el programa i presentar-lo al Consell de Cooperació, parlar-ne una mica de tot el funcionament i amb el suport d'una associació que no és pas de Montornès, però en tot cas treballa doncs, a la comarca des de fa molts anys, que és Caldes Solidària.
3: Uh-huh. Marc, la intenció, el projecte consisteix en portar nens i nenes provinents dels campaments de refugiats, els portem aquí i les famílies els acullen i passen una temporada de vacances amb ells, no?
4: Sí. Tal com expliques, és això, de cara a l'estiu, que és quan fa més calor arreu, evidentment, d'Europa i més concretament en aquest sentit de la zona africana, del Sàhara, on estan aquest poble, arribant a doncs això, assolir 50-55 graus de temperatura.
3: Uau.
4: Que són és moltíssimes, vull dir, si aquí hi ha 35-40 ja estem que no podem, imagineu-vos en 10-15 graus més, no? Llavors és una oportunitat de que puguin sortir del seu territori, venir cap aquí i estar-se doncs, 2 mesos, tot juliol, tot l'agost, per tornar cap a finals d'agost o principis del mes de setembre de nou a casa seva, allà a la zona del Sàhara i concretament als campaments de Tinduf.
3: L'any passat veu començar fent una prèvia, recordant una mica com era això, i aquest any ens llancem de cap cap a l'acolliment. Com veus el projecte? Hi ha famílies interessades?
4: De fet, és el que... Sí, l'any passat vam sondejar les famílies, sobretot les que participaven dels casals de vacances, tant el de lleure com l'esportiu, fent una primera presentació, dient que de cara al següent any, vull dir que en aquest sentit, de cara a aquest 2026, tindria lloc aquesta proposta, i animant a les famílies, doncs això, a que poguessin ser famílies d'acollida. Entenem que no és fàcil, perquè és una decisió seriosa, perquè estem parlant d'infants entre els 8 i 12 anys aproximadament, i que has d'estar amb ells durant les 24 hores del dia, entre cometes, no? I durant 2 mesos, vull dir que estem parlant d'un repte important, no? La majoria d'ells, d'aquests nois i noies, entenen el castellà, perquè hem de recordar que el Sàhara occidental doncs, era colònia espanyola en el seu moment, de la mateixa manera que ho va ser la Guinea Equatorial i les províncies actuals de Ceuta i Melilla, que ho són a la zona del continent africà, i que arrel de la Marxa Verda i en aquest sentit de la marxa i de la fugida de l'exèrcit espanyol, doncs van deixar el seu destí a aquestes persones ara ja fa doncs això, més de 50 anys, no?
3: Doncs ja sabeu, i les famílies que vulguin acollir ho poden fer, de quina manera, quins requisits s'han de tenir per ser família acollidora?
4: De requisits, en principi, cap ni un, no? Vull dir, cap ni un en el bon sentit de la paraula, vull dir, que siguis sensible, no?, en aquest sentit, i solidari envers una població com la Saharaui, que ho està passant malament, que fa molts anys que demana aquest referèndum d'autodeterminació i que mai arriba, i que a través del Front Polisari, de la delegació del Front Polisari aquí a Catalunya, doncs, i arreu de l'estat espanyol, doncs, intentant, doncs, això, de que puguin venir infants de la zona del Sàhara cap aquí per passar aquest estiu, no?, d'unes condicions i amb oportunitats que allà no poden gaudir, no? Llavors, les famílies interessades, l'únic que han de fer és això, trucar al Departament de Cooperació Internacional o bé a l'entitat de Calda Solidària, i allà els informarem en detall de tot plegat, no? En el sentit de que han de fer, no han de pagar res, vull dir, no és allò de...
3: No s'ha de pagar res.
4: No t'has de matricular de res, entre cometes. En canvi, el que es fa des de Montornès i des del mateix ajuntament és oferir diferents qüestions vinculades, doncs, això, a el que he comentat abans, dels casals de vacances. Tindrien, en tot cas, nosaltres sempre demanem que puguin participar i fer xarxa i vida aquí al municipi, per la qual cosa, que ara hi ha entre 8 i 12 anys, podrien participar perfectament dels casals, a triar entre el de lleure o bé l'esportiu, i només haurien de pagar, doncs, un 10%, perquè el 90% restant estaria bonificat pel mateix ajuntament, no? En aquest sentit, que això ja està recollit a l'ordenança del preu dels casals. Llavors, això, que tinguin interès i que sàpiguen que estem parlant de 60 dies. Vull dir que si en aquest sentit, durant el mes de juliol, poden participar dels casals, genial, perquè es realitzaran amb infants de la seva edat i coneixeran, doncs, en tot cas, doncs, la cultura del nostre municipi, i podran jugar i podran fer revisions mèdiques, que allà, doncs, evidentment, el Sàhara és molt més difícil, i podran mantenir una dieta saludable, en el sentit que aquí tenim tota mena de productes, aliments que allà difícilment arriben, no? I doncs això, vull dir, que tinguin aquesta voluntat d'acollida i poder, nosaltres evidentment els assessorarem, els acompanyarem, sobretot l'associació Calda Solidària, perquè farà també una trobades amb
3: això,
4: els infants,
3: que
4: arriben
3: aquí
4: a Catalunya, fan trobades per descomptat, perquè doncs, 2 mesos sense conèixer ningú de la seva terra, clar, doncs sempre es fa més difícil, però els infants que arribin, que en aquest cas estem parlant de 200 o 300 infants que podrien arribar a tot Catalunya, doncs llavors això, al llarg d'aquests 2 mesos s'aniran trobant cada X temps i per fer una mica d'intercanvi del que fan i deixen de fer.
3: Parlem de 200 nens, necessitem 200 famílies arreu de tota Catalunya. A Montornès, quantes poden sortir, més o menys?
4: Mira,
3: no sé si teniu un pronòstic.
4: Aviam, a nosaltres ens agradaria, doncs, que 200 famílies s'acollissin, no? Però cosa que és
3: molt difícil,
4: impossible.
3: No?
4: Hem de recordar una mica i fer números de la història recent, no? En aquest sentit, no? Des de que va començar el programa cap allà als anys 90, tal com has dit, fins ara, doncs, fins al 2012-2013, que és quan es va mantenir actiu, al voltant d'una dotzena, entre 10 i 12 infants arribaven a Montornès. En un moment donat també s'hi van sumar els infants ucraïnesos, arrel de la tragèdia de Txernòbil, per la qual cosa van obligar, en aquest sentit, que també molts municipis de Catalunya, doncs, poguessin acollir infants saharauis, però ja et dic, entre la dotzena aproximadament, la decena entre 2 i 12 famílies eren les acollidores aquí al Montornès.
3: I una mica per aquesta línia anirà? No ho sabem.
4: Nosaltres, de moment, hem reservat places, els casals,
3: sí,
4: i també, que és una de les coses que també s'han de comentar, perquè l'Ajuntament de Montornès, a banda de la bonificació i de tirar endavant la campanya, el que farem també serà pagar segurament els bitllets d'avió, vale? Dels fer-nos càrrec de determinades despeses que l'associació Caldes Solidària i el front, la delegació del govern del Sàhara ens, aquí a Catalunya, ens faci saber que podrien ser per pagar part de les despeses d'avió o part de les despeses que puguin haver-hi, doncs, en aquest sentit, que tinguin necessitat a nivell logístic, per aproximadament 3 o 4 infants. I això ja veurem una mica el què, per la qual cosa almenys arribar a aquest mínim de 3 o 4 famílies. Aquesta seria la intenció, que arribem a més, perfecte, però d'entrada seria, doncs, això, entre 3 i 4 famílies, a veure si tenim. Hem de dir que el repte és difícil, perquè no ens hem d'amagar de que darrerament la cosa no ha funcionat del tot bé, però no parlem de Montornès, que...
3: En general, en Catalunya,
4: en general. Pues, fem números i estem parlant de que a la comarca del Vallès Oriental, del Vallès Oriental, en tots els municipis, que parlem d'una gairebé una quarantena, darrerament s'han acollit entre 8 i 10 infants. Llavors el repte és majúscul, en el sentit que intentem arribar, doncs, això, a 3-4 famílies, que estaríem parlant en aquest moment gairebé del 50% dels infants que van arribar l'any passat aquí a la comarca del Vallès Oriental.
3: Per què creus que no hi ha aquella recepció que havia als anys 90 davant aquesta situació que tenim o que es té des de fa tant de temps i que sembla que abans estàvem molt més informats, no? O coneixíem molt més la realitat del Sàhara i a dia d'avui estem com una mica més despreocupats? O és la tònica general de la societat? Hem canviat?
4: És difícil, no?, de poder justificar això que em preguntes. És complicat. Nosaltres, bueno, tothom es planteja això que acabes de dir. La mateixa associació Caldes Solidària ho fa, evidentment la delegació del govern a Catalunya del Polisari també ho fa, però suposo que deu ser una suma de factors, no? Necessitem de l'espírit aquest solidari envers la població. És cert que hi ha moltíssimes causes obertes de tota mena, i llavors sempre és difícil. I el compromís d'acceptar algú de fora del teu entorn familiar durant 2 mesos no és fàcil. Llavors, en aquest sentit, s'ha de tenir en compte que la unitat familiar, que també les unitats familiars darrerament, bueno, durant els darrers anys ha anat canviant, vull dir que en aquest sentit la unitat familiar tradicional ja no funciona com a tal, vull dir, en general, vull dir que en aquest sentit. Llavors això fa difícil, perquè causes obertes hi ha a tot arreu, des de la qüestió de Palestina, passant per Ucraïna, etc. Vull dir que en aquest sentit no pararíem. Llavors hi ha necessitats de tot tipus, i si no també, doncs, qüestions sobretot vinculades a l'àmbit de campanyes, doncs, ara recordo la que va fer ara fa encara no un mes el Departament de Joventut en la qüestió del càncer, en la lluita contra el càncer infantil, i van fer una campanya de, doncs, això, una gala solidària per donar diners de cara, doncs, això, a tirar endavant aquesta proposta de recerca per la lluita contra el càncer infantil de la Vall d'Hebron. Vull dir que en aquest sentit la gent s'implica, però s'implica d'una altra manera, no? Podrien ser a través d'aquest tipus de propostes. I en canvi aquesta, que és tan personal, tan íntima, de que t'arriba un infant que l'has d'acollir, has de tenir aquest repte, doncs, això, de poder estar amb ell, de que d'alguna manera pugui estar amb els teus fills i filles, vull dir, perquè el compromís, intentem que les famílies acollidores tinguin...
3: Fills també, no?
4: Clar, intentem que no sempre té per què, però intentem que tothom pugui acollir sempre quan la família disposi d'infants, si no en aquesta edat, però que siguin, doncs, en aquest sentit, que els puguin acollir també, però no és imprescindible, vull dir que en
3: molt
4: aquest
3: bé,
4: sentit sabem de famílies que en aquest sentit els fills són grans, estan fora de la llar familiar, però que en tot cas estan acollint infants.
3: Doncs ja la tenim aquí, ja sabeu, si alguna persona interessada pot posar-se en contacte amb info@caldessolidaria o cooperació@montornès.cat a través d'aquests correus. També hi ha números de telèfon, podeu trucar a l'Ajuntament directament al 93572 1170, demanar per l'extensió 1905, que és la de cooperació internacional, us atendrà el Marc i podeu doncs, informar-vos d'aquelles dubtes que en principi doncs, pugueu tenir. Per qualsevol qüestió, doncs és fàcil la comunicació i esperem que això tiri cap endavant i que doncs, un infant vingui d'aquesta delegació i pugui un, dos, deu o quinze o doscents.
4: Estaria prou bé.
3: Clar, estaria molt bé.
4: Si arriben, es flota un avió i arriben 200 i pico d'infants a tot Catalunya, doncs que quan ara fa uns quants anys era arribant més de 1.000, doncs bueno, a veure si mica en mica anem recuperant doncs, tot això. Si em permets comentar de que aquesta mateixa setmana hem estat a l'escola de Mugent amb els infants de cinquè de primària i hem anat doncs, en aquest sentit amb la regidora de cooperació que és la Evelyn de la Rosa, així com també amb el responsable, un dels responsables de l'entitat Calta Solidària, que en aquest sentit és l'Ignasi Altimir, i jo mateix, doncs perquè ens han demanat a veure si podien anar a explicar el programa de vacances en pau, cosa que vam fer, perquè resulta que la mateixa escola, a través del projecte de cooperatives QM, destinaran tot el que recaptin de la venda del material que faran a la causa del Vacances en Pau. Llavors ens va semblar una proposta genial que canalla de cinquè, vull dir, estem parlant nanos d'uns 10-11 anys aproximadament, doncs es puguin, doncs això, solidaritzar amb una causa com aquestes. I vam fer un debat molt maco en el qual ens anàvem preguntant doncs,
3: dubtes bueno, i qüestions, clar.
4: Correcte, justament algunes de les coses de les que hem parlat avui mateix. I la veritat és que va ser molt enriquidor, fins i tot alguna família, bueno, algun infant ja deia que intentarà convèncer la seva família per a veure si el podien acollir a un nen del Sàhara. I
3: la motivació està aquí.
4: I tant.
3: I esperem que arribi també i es faci realitat. Vacances en Pau per aquest any a Montornès, al Vallès Oriental. Ja sabeu, poseu-vos en contacte amb cooperació@montornès.cat. Marc, no sé si vols afegir alguna cosa més.
4: No, res, vull dir, animar a tothom. Vull dir que, si més no, que ho provi. El que sí que demanem és en aquest sentit de que això vol dir que potser que t'arriba un 1 de juliol i marxarà un 31 d'agost, que estem parlant de 60 dies, que si tu tens previst i la

0: única i que això queda després per tota la vida.
1: També
0: és molt emocionant. Marc, gràcies com sempre per estar amb nosaltres i compartir aquesta informació. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès, especial fin de setmana.

And blood at the root. Black bodies swinging in the sun.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: 33, un tercio.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergència, sí? Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
10: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
11: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
12: Hola, Cristina, com estàs?
11: Molt bé, i tu?
12: També.
11: Fantàstic.
12: També estem bé, sí.
11: I avui sí que anem saludables.
12: Ah, això sí.
11: I amb
12: sí.
11: un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
12: És nostre, és molt nostre, eh?
11: Sí? De sí. pomes.
12: Això mateix, parlarem de pomes.
11: Creativitat amb pomes.
12: Sí.
11: A veure, i com t'has inspirat?
12: Doncs mira, t'ho explico, perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
11: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana això, Roser.
12: Sí? Sí. Doncs sí. Estic igual.
11: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar això ara.
12: Doncs a mi m'ha passat igual i a més és, bueno, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'haig de posar d'una manera que sigui fàcil perquè tenim tantes fotos, i tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de, crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
11: sí.
12: i vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
11: Me'n recordo que
12: recordes?
11: Vas fer això, sí, i tant.
12: I va ser molt xulo, i clar, quan t'apareix alguna cosa així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
11: Doncs anem a parlar de pomes.
12: Clar, i dic, però que pot ser això? Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
11: Doncs el tindrem avui.
12: El tindrem avui, sí.
11: I com ens inspirem?
12: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
11: Una poma blava? No, diria que no.
12: No?
11: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
12: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
11: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
12: Vinga.

0: Així doncs, és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Ah,
1: clar.
0: Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Això, ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també també s'ha de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Que si rasques... Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i per tant no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, eh? La seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Ai,
1: sí, sí. Sí, sí. I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els treuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui, quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs, ho faig bé, és una gran frase aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 1, unes 5. A veure què et sembla, començarem per la primera, la poma de

0: una mica sexis, eh, però...
1: Això sí, no? Perquè clar, només amb aquella fulla de parra...
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí, sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? Mm-hmm. I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la. No,
1: tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, explica'm això.
1: Mira. Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Mm. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir de Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Mm. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a la Eris... que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon rumor.
0: No, home, clar.
1: Ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja
1: mira.
0: L'enveja verda ja,
1: oh, li va sortir tot allò.
0: Estava.
1: I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentar allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Mm. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. Mm. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or? I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. Mm. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I ell llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, sí. Resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma. Eh?
0: Vigileu,
1: anem
0: vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n
1: parin
0: amb nosaltres.
1: No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh?
1: No,
0: vull dir, perdó, sona molt malament,
1: sí.
0: Però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma, però
1: clar,
0: quins
1: però
0: nervis,
1: que...
0: eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posar el teu fill, sí. Que així és segur que si no és, malament irem, i sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, eh? Allò, anar dirigit, eh?
1: Sí, focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa i per una altra. Al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot,
0: sí.
1: Eh? Però deien, no sé si ho saps, que la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no, jo crec, jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquell

0: La poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa, per tant, no pot ser un costat, si un costat no, perquè clar, està allà, allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tota enverinada, doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era, a veure, on mossegava ella. Era com el destí la portaria, doncs, en un lloc o en un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: Bueno, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa...
0: Mossegada...
1: És un logo,
0: sí.
1: No? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions, també, Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
0: De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera. Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, sí, perquè tela, La poma, quanta història.
1: Ha sigut intensa,
0: que...
1: eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, i seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma, no? De les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: La marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Si fossin aquí a l'Escala potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va, si parlem de pomes hem de parlar de cuina, no? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil...
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms, pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Son Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades a la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma, la poma en foie... I la tarta tatem.
0: I xuxu amb poma a dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs veus, ja ho apunto a la llista. La tarta tatem, saps on ve?
0: D'on?
1: Ai, això és una història molt xula, mira. Això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la tatem, perquè el tatem era el cognom...
0: Val.
1: Doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia l'Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil perquè era molt creativa, la Stephanie.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feia entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatem.
0: I mira.
1: Que és una tarta doncs, com una accidentada... No? Que després la va girar i la va poder solucionar.
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira, n'ha sortit un postre que dia d'avui encara te'l trobes a per tot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error en un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb algú no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes també. Tenim la poma més reconeguda que a mi, la que em ve més al cap és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí, amb el traje i amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
0: Ja li inspiraven les pomes, eh?
1: Sí,
0: està clar, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa, vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això, eh?
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa, allò que parlàvem abans del logo d'Apple, doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records. També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, tots els que teniu el Mac davant ara mateix?
1: Doncs sí, i parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara, eh?
0: De la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones grosses.
1: Bueno, tenim galtones, sí que som pomes, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos mitats, eh?
1: I vermelles ara, també. Sí. Bueno, també la poma dels nens pequers, quan tenen els anolls allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, que sí?
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No? Dels nens pequers, no?
0: No, ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels pequers jo sí.
0: Ah? Mira,
1: no ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú la seva zona, doncs, ho diu com diu, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs, no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori, com
0: anem
1: ho
0: cap
1: veus?
0: Al consultori. Vinga,
1: va.
0: Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser, no. Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure?
1: Sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Perquè, clar, el pensament
0: fica't un exemple.
1: El pensament lateral és mirar més enllà, uh-huh. No? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment,
0: sí.
1: No? I que és salut. Però clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple,
1: ja hem dit la
0: un
1: poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també és un pot de perfum.
0: I tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí. També pot ser, clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, uh-huh. Qualsevol element que vulguem, i hem d'anar fent així com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més visual.
0: El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: O mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Mira, clar, és que segons la perspectiva, de la vida.
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs canvies el filtre.
0: A veure, si no. Algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar?
1: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant,
1: Ara quan acabem el programa segur que els comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: És com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre, per passar-te.
1: Per exemple. Sí,
0: no
1: sí,
0: sé,
1: sí.
0: Jo. Home,
1: clar.
0: No sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
0: per exemple.
1: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... Podem assecar
0: els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la nevada.

I ara per tot arreu on vaig veig la llum, fondres en blaus, verbs turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornés.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
1: Llegado este momento, el viaje a ninguna parte se despide hasta la próxima semana con un ramo grande, grande, grande, grande de flores, las que mejor os sirvan. Las flores simbolizan el devenir de la vida, llegan a su esplendor y después se marchitan y mueren como los humanos. Por eso las flores nos recuerdan que la muerte es una etapa inevitable del destino de los hombres y de las mujeres y también forma parte de nuestra vida, que es fugar. Pero las flores nos acompañan siempre en el devenir por la vida, en los momentos cumbre, en los noviazgos, en los nacimientos, en las bodas, en San Jordi, en las comuniones, en la vida. Y también en las despedidas. Por eso hoy me despido de todos vosotros, porque ya es tarde y las despedidas, ya sabéis, no me gustan, no se me dan bien. Así que besos y flores. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
2: ¡Se acabó!
3: Radio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit a Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, sí, representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival, i vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Rides Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hall of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Quédate con la radio.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma ivox.com, també en altres, eh? Com YouTube o Apple o iTunes. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que com...

els primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però...
0: Que clar, malament ho devies passar, no?
1: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus, aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure,
1: no? Moltes vegades, clar. Sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal això seria més greu,
1: sí.
0: Però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno,
0: no?
1: És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Muntaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Muntaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revive.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada un balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 22 de maig de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bon vespre, Toni!
3: Bon dia, Ramon! I bon dia a tots aquells que s'estan escoltant des de la AP7, que ja fa dues hores que fan cua i estan esperant arribar a casa per fotre's una dutxa. Mare meu, senyor, com està el panorama?
2: Ai, senyor, molt bé. Home, ja et trobàvem a faltar, eh? Cago l'ou. Bé, avui començarem amb unes frases fetes ja, d'aquestes típiques, que diuen: faves de l'abril, bones com el pernil. Faves de maig, no me n'empaig.
3: Que bones les faves, eh? Família papilionàcia. Apunta-t'ho.
2: A mi m'agraden més les llenties.
3: Pues a mi els pèsols.
2: Així no ens fotrem d'acord.
3: Atenció, perquè al maig també hi ha floretes. I diuen: una flor no fa maig, ni una gota fa un raig.
2: I flor d'olivera pel maig, oliada per tot l'any.
3: Ole.
2: Això sí, eh?
3: Oli.
2: Això sí. Oli en un llum. Em sembla que haurem de tornar a demanar aquella cançó d'aigua més aigua, perquè amb la calda que està caient, Déu-m'hi-do.
3: Ah, els embassaments encara aguanten.
2: Sí, no, encara aguanten.
3: Però fotem que ara ve l'estiu i que tothom està ja desitjant de posar-se les sandàlies i ara,
2: vinga,
3: cop, cap a la platja.
2: Ja veuràs aquesta setmana, ja veuràs.
3: Com avui.
2: Molt bé, mireu, hem recuperat una mica vells amics, i aquest cas seria el Carles Belda i el senyor San Josex. El Carles, ja sabeu que és de Sabadell, va néixer el 72, és un jovenet, és un acordionista de diatònic català, que ha format part dels grups de la Xaranga Revoltosa, Blat Segat, Pomada, amb l'Helena Casas, i en Saladilla, So Insistent. També va estar Mesclat, Fetus, o el Belda i el conjunt Badabadoc. Bé, tot arreu. Toca l'acordió diatònic i també la triquititxa, que és la variant del mateix instrument emprada al País Basc, amb formacions musicals de caràcter tradicional, encara que un dels estils musicals que més li agrada és la rumba, estil que ha adaptat per a ser tocat amb un acordió diatònic en treballs com els del grup Pomada. En els concerts de Carles Belda molt sovint es practiquen garrotins i altres formes de camp improvisionat. I el Carles Hans José, bé, ja sabeu que és una mica més gran, és del 77, i ha estat amb molts festivals, com el Pop Art, el Senglar Rock, l'Altaveu. Bé, va tenir un premi Enderrock el 2008, a la millor cançó d'autor, que es deia Al marge d'un camí, i pel qual l'any 2011 rebé els premis Enderrock al millor artista i al millor disc per l'any anterior. Bé, tenen set discos editats, i d'aquests dos, que s'han ajuntat, es van dedicar a això del folk, i van dir que aquest àlbum es diria Cantut, és el 2016, i ara escoltarem el Pomeró.
4: Se naixia com un pomeró, que n'està tot ple de pomes, sota

0: Bon anem amb una altra banda que es diu Vora l'aigua. Vora l'aigua són quatre dones empordaneses que s'han embrancat en aquesta aventura de la música folk precisament des del mecenatge a l'aixeta. Saps allò que obres l'aixeta i comença a caure?
1: I comença a caure en calés.
0: Sí,
1: clar.
0: A vegades l'aixeta es tanca.
1: Sí. Moltes vegades.
0: Toquen estils i ritmes de diferents parts del món, com la gespa blava, música celta. Elles diuen que quasi taranteles. No sé si és que per tocar una tarantela s'ha de ser sicilià. I també fan versions. Les seves lletres parlen de bruixeria, arqueologia, animals de llegenda i altres fineses, amb un toc d'humor. Un toc d'humor que li diuen pastanaga. Pastamaga. Bé, de Vora l'aigua, de l'àlbum Estem fent un encanteri, perquè deuen ser bruixes, Sardana Arcana.
2: La mare dels ous, a Ràdio Montornès,

és el best. 3 cops 3, que diuen els de Boraigua. Molt bé, continuem, perquè hem tornat també a recuperar un altre d'aquests grups que havien estat a tot arreu. És un grup de música folk en català de Terrassa. És La Carrau. El grup es va formar l'any 97 i durant la seva trajectòria ha actuat arreu dels Països Catalans. Bé, tot arreu estava. Tenen editats 1, 2, 3, 4, 5 discos. L'últim va ser Cap, Cor i Fel. Això va ser l'any 2011, per tant ja fa uns anyets. I després es van tornar a trobar i van fer un àlbum de despedida. Es diu Escalivada Mecànica, i això va ser l'any 24. I d'aquest Escalivada Mecànica escoltareu Aubada de Bossòst.

0: Recordeu que som al 91.2 de la FM, Ràdio Montornès, i que la Mare dels Ous es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda, i mon anem cap al País Valencià. Che!
1: Parlem-ne!
0: Che! Us presentem a Sílvia Ampolla, que és cofundadora del grup valencià Sis Veus per al Poeta, que ha col·laborat en els discs Lo Món d'un Mos, de Pepet i Marieta, que, jo, també ho deixen.
1: També ho deixen.
0: Bé, Pepet continua.
1: Sí, però
0: Banda ja, del Pirata,
1: però,
0: no sé
1: però
0: què.
1: Ja no és el mateix.
0: No, clar que no serà el mateix. Ara crec que li dedica la seva vida al seu fill.
1: Veus?
0: Veu. Bueno, un altre treball que t'he editat és M'agraden les onades, de Sergi Trenzano. És instrumentista de llaüt, guitarra, guitarró, participà a Dansa Arrels, rondalla tradicional valenciana, i va formar part del grup Los Segadors de Paüls, rondalla de corda tradicional. Col·laboradora com a docent amb l'Escola de Dansa, Cant i Música Tradicional, Lo Planter de Tortosa. Sílvia Ampolla es va decidir el 2019 a gravar el seu primer àlbum en solitari, Olor de Terra. Es tracta d'un disc que repassa peces tradicionals i que té la col·laboració, atenció, col·laboració i aval, si la cosa no pot sortir malament,
1: no, evidentment,
0: de Pep Jimeno, el Botifarra, i de Miquel Gil. Atenció, de Sílvia Ampolla, una cançó que ja havíem escoltat aquí, que ens meravella, del seu CD Olor de Terra, Les velles criticones.
2: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Molt bé, i aquest divendres 22 de maig, i com cada divendres, els tallers de danses de Poitou, a càrrec de Llària Podinna, i a les, això seria a les 8 del vespre, i a les 9, ja recordeu que sempre hi ha el ball, i en aquest cas seria el duo Etre Eru.
4: Estem parlant del divendres a la plaça del rei, no, Ramon?
3: Sí, sí. De la plaça del rei de divendres, amb els francesos, que ja costa això, eh? Molt bé. Etre Eru vol dir el faig feliç, i és un duet dedicat al ball folk i al neotrat, que s'inspira principalment en danses de Poitou i la Bretanya, d'entre d'altres. L'Olivier i la Leo es van conèixer al Festival Gran Ball d'Europa a l'estiu del 19. Presenten cançons i música instrumental que han sorgit de les seves trobades, del seu entusiasme compartit i de les seves nombroses visites a festivals. Com a apassionats defensors de la música folk neotradicional, ofereixen una nova interpretació del folk. El seu món musical barreja la guitarra folk, de vegades suau, de vegades desenfrenada, amb el clarinet, de vegades suau, de vegades capritxós, amb peces instrumentals i cançons. I la setmana vinent, com que no tenim programa, però us direm que hi haurà el ball al Ball a Veu.
4: Si teniu gana, recordar que s'està... Sí, ja ha començat a celebrar-se l'aplec del Caragol de Lleida. El 22, 23 i 24 de maig, o sigui, avui, demà i demà passat,
3: exacte,
4: podeu anar a menjar cargols. Qui li agradi.
3: Als restaurants.
4: Baquetes de... Al restaurant no.
3: A les penyes no, perquè són tancades.
4: Són tancades, però tu pots picar la porta, no?
3: Bueno, i si no t'obren?
4: Que queda cargol, que queda cargol.
3: Que queda sense calar.
4: L'aplec del Caragol, que va néixer en el si de la Festa Major de Lleida, però que ja disposa d'una dinàmica i una data de celebració pròpies, gira al voltant de la multitudinària ingesta compartida de cargols que es celebra cada any al Parc dels Camps Elisis a finals del mes de maig. No sé d'on deuen treure tantes banyes.
3: I una bona notícia. Cati Plana pren el relleu Artús Blasco en la direcció de la trobada amb els amics acordonistes del Pirineu. Després de 50 anys, al capdavant de l'esdeveniment, Blasco ha decidit fer un pas al costat. Ho fa amb un llegat inesborrable, posant en valor la importància de l'acordió diatònic i la seva recuperació, tant en el jovent com en la gent gran. La nova directora, Cati Plana, afronta aquesta etapa agraïda i reivindica el llegat del seu predecessor després de mig segle liderant el festival. La trobada amb els acordonistes del Pirineu se celebra cada any des del 1976. La proposta va començar a Arsèguel i s'ha ampliat a altres indrets com la Seu d'Urgell, Castellbò i Puigcerdà.

0: Atenció, perquè la gran notícia d'aquesta primavera és que després de 6 anys, el CAT Tradicionarios recupera el concert de Patum al CAT amb la banda del Memorial Ricard IV més Flouk. Això serà dijous, 28 de maig, que aquest 2006 celebra la seva 28a edició. Una cita imprescindible que situa el CAT Tradicionarios com a punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum abans de l'estrena a la plaça de Sant Pere de Berga el dissabte 30 de maig de 2026. Un concert que ens evoca molts bons records a l'Auditori Jordi Fàbregas.
1: I demà, i fins al 24 de maig, també a Olot, a la Garrotxa, el Cornamusam. És un dels festivals internacionals temàtics dels que es fan a Catalunya a principis d'estiu. Organitzat per l'Associació de Cultura Popular i el Tiler, aquest festival únic aplega en un mateix espai i a mans intèrprets de la cornamusa, un instrument clàssic en l'àmbit de la música tradicional europea.
0: I pels que no sapigueu per què hi ha tantes cues avui a la AP7, us direm que el dilluns 25 de maig es celebra el Dia de Pasqua Granada o Pentecosta, que és una celebració primaveral que prové i incorpora cerimònies d'antics cultes agraris relacionats amb la granada dels cereals dels camps i la fructificació de les plantes. En el context del cristianisme, la festa commemora la baixada de l'Esperit Sant sobre els apòstols.
1: Que vagi, que vagi. Bé, i només recordar-vos que demà dissabte hi ha la representació de la Remensada en la seva desena edició. Recordeu que l'inici de l'obra és a la plaça, al carrer Major, dalt de tot, a la Rotonda, i que comença a les 6 de la tarda. I continuem amb música, i ara ho farem amb Musicants. Musicants neix del maridatge de música i cants, de l'amistat entre músics que provenint de diversos mons musicals, accepten embarcar-se en un projecte ambiciós en el fons i en la forma, perquè la formació és molt heterodoxa. Violí i violoncel, percussió, guitarra dolçaina, baix i cordes mediterrànies, cantant, solista i veus, i amb experiència musical diverses, jazz, pop, clàssic i tradicional. Amb aquest material, i després d'una immersió musical més o menys profunda en l'àmbit musical del País Valencià i de la Mediterrània, algunes de les seves tradicions o neotradicions, de les seues melodies, dels seus ritmes i formes musicals, respectant-les, assaborint-les i acanonant-les, aporten la seva visió personal i l'imaginari col·lectiu que representa el so de la Mediterrània. Una idea que està viva, que creix i es reprodueix i que s'enriqueix d'experiències com ara aquesta de Musicants. Tenen actualment dos treballs, un ja publicat, es diu Atzavara, que va mereixer el premi Ovidi Montlló al millor disc de folk l'any 2016, i l'últim, La Mar de Vides, del 2022. D'aquest escoltarem Cançó de la Lluna.

0: I avui que hem parlat de l'Artur Blasco i la Cati Plana...
1: Home, hòstia, a veure...
0: També anirem cap a més al nord i us presentarem un que ja us hem presentat diverses vegades.
1: Sí, és un personatge, eh?
0: És un personatge. És un personatge bastant jove, nascut l'any 1987, a Tolosa de Llenguadoc, de nom Remy Geoffroy. Va estar immers en la música tradicional durant tota la seva infantesa. Uh-huh. Amb un avi harmònic i una àvia que va dirigir un grup de folk aveironès, es va submergir en melodies populars abans de començar a tocar l'acordió diatònic al Conservatori de Cahors als 10 anys. Després de llicenciar-se en musicologia, va començar a compondre l'acordió i va publicar el seu primer disc, Entre Deux, el 2012. A poc continua la seva recerca d'una barreja de gèneres llançant un EP, Parentès, el 2014, en el qual toca la majoria dels instruments. 2 anys més tard, va compondre el seu segon disc, Dijoux au Lendemain, i es va unir al grup de rock celta The Bush Brothers. L'equip publicarà el disc The Lemming Experience, el mateix any que el disc amb el seu trio Dos de Val. El que va seguir va ser un any de confinament sinònim de creació. Odisseus, el nou disc amb colors barrejats, va néixer el 2021, després de més d'un any de treball amb 6 músics de procedència diversa. I tot just, fa 2 mesos, ha aparegut el darrer treball, Carrefour des Angles, Cruïlla d'Àngels. D'aquest CD escoltarem Laboratorium.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

0: radio.montornès.cat. Us podeu descarregar l'aplicació i ho podeu escoltar en directe o a la carta. I baixem de França i tornem cap a Terrassa una altra vegada, perquè a Terrassa hi tenim els Ministrils del Raval. Aquest grup va aparèixer per la Festa Major de Terrassa de l'any 1988. Estem parlant de fa 40 anys, quasi bé. Ho han deixat de participar en cap festa tradicional del calendari anual, des de Reis fins a Cap d'Any. Han acompanyat tota mena de danses tradicionals, gegants, nans, bestiari, cavallets, esbarts, bastoners, al llarg de tots aquests anys. Els Ministrils del Raval s'han vestit d'obrers musicals per fabricar unes quantes tonades de balls tradicionals amb els quals devien ballar els nostres conciutadans a finals del segle XIX.
1: Disculpa, Ramon.
0: Sí.
1: Nosaltres també.
0: Nosaltres també, és veritat. Clar, és que nosaltres som d'aquesta època. Almenys jo.
1: Ho deia perquè també recordo que haguessin vingut al ball en un torneig.
0: També van venir al ball, és veritat, i no una vegada, sinó un parell.
1: No et sentis ferit, Ramon.
0: Què fan? Doncs valsos, polques, xotis, americanes, pas dobles, mazurques... Bé, és per ballar, exactament. Ara van fer una última història que es diu Fabricant Tonades. És un repertori de ritmes de l'època analitzat amb alguns divertimentos, com ara això que ja no es fa, i abans es feia, que era el ball robat.
1: Jo, ball robat no, però la bolangera de Mallorca... Déu-n'hi-do.
0: Bueno, el ball robat era, tu ballaves i venia un i et fotia la noia.
1: Sí, aprofitava un moviment.
0: Exacte.
1: Així, compulsiu.
0: El de l'estàtua, que hi havia un moment que havies de parar, el de l'escombra, que tu portaves una escombra i li canviaves el ballador per una escombra.
1: O sigui, m'estàs dient que hi havia un ball que es deia de l'estàtua, que en un moment donat havies de parar.
0: Sí, havien de parar tots els balladors.
1: Per anar a fer la cervesa.
0: I el ball del fanalet. Aquest ja sona. I alguna altra coseta que segurament que ho descobrireu si aneu a fer una ballaruca amb els Ministrils del Raval. Bé, de l'àlbum 7 de 9, del 2008, escoltarem una bona cançó. Els Macarrons.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura.

0: camps més verds que ens envolten. Com ha canviat el paisatge. Ordi, civada i blat, amb les espigues ben desenvolupades, ofereixen les imatges dels mars tranquils terra endins. Preguem perquè l'aigua no torni pedra. Passat Sant Ponç i Sant Isidre, el calendari de l'hortolà s'omple de tasques a fer. Coincidint amb el màxim esplendor floral, arriba també el clímax animal i fúngic. I és que humitat i calor és l'ambient ideal per tot un reguitzell de malures a les que hem de dedicar molta atenció si no volem veure com minva el resultat dels esforços per tenir bones collites. Si és el cas, demaneu ajut als botiguers de les agrobotigues o cerqueu el Sant Google, que segur que trobeu consells i remeis que us aniran bé per mantenir cura de l'hort sense generar riscos per la utilització de verins sistèmics. I arribarà el dia que parlarem de la permacultura, aquesta tècnica que arribarà a ser ciència, així que s'engrossi el coneixement de les contraindicacions de l'actual sistema agroeconòmic, que de la mà del sistema d'explotació xucla i xucla i esgota tots els recursos que ofereix la natura. I també haurem de parlar de com fer possible canviar el nostre comportament com a consumidors, essent crítics amb allò que escollim per endur-nos a la boca, que és per on entra la malaltia i el remei. Al principi, que el Ramon deia que ja no és moment de faves perquè ja van de baixa, aviat serà el torn de les mongetes. I no serà encara les de ganxet, que ja hi haurà temps. Avui la nostra protagonista d'aquest pot serà la mongeta tendra. Amb una malaguanyada fama de producte de dieta d'aprimament a casa nostra, com gaudim de les bajoques i garrofons d'una paella? D'una bona paella plena de productes de l'horta. Més de 100 varietats tenim i més que tindrem quan s'apliqui la intel·ligència artificial. Originàries del continent americà, on són conegudes com a frijoles, es van fer un bon espai a tota Europa des del segle XVI, però sembla que el consum de les tavelles immadures no va començar fins a principis del segle XIX. Va ser difícil de canviar el llegum per la verdura. I enmig de tots dos tenim les potxes. No sé si heu estat mai a Euskal Herria, però allà, quan la tavella ja és a punt d'arribar a la maduració com a fruit, la beina agafa un color groguenc i el gra està en el seu punt de creixement màxim. Nosaltres aquí deixem que s'assequi per conservar la mongeta tot l'any, però allà la cuinen i se la mengen en aquest punt i puc donar fe que resulten exquisides. Sigui com sigui, després de tipar-nos de faves, ara ho farem de mongetes. I Sant Ponç ja ens proporcionarà una bona tisana d'anís, camamilla i herba lluïssa que neutralitzarà totes aquelles ventositats tan perjudicials que incrementen l'efecte hivernacle per l'alta concentració de gas metà que, com tothom sap, prové de la fermentació anaeròbica del midó dels llegums. La mateixa reacció bioquímica que utilitzen a la planta de compostatge de Granollers per deixar de fer compost i generar gas metà per cremar-lo i fer energia elèctrica. Bé, nois, ja sabeu, atents al nord en nits d'aurora boreal. Els canvis al paisatge són espectaculars. També a la foscor de la nit.
1: radio.montorres.cat. Us podeu descarregar la mare dels ous, l'aplicació, i ho podeu escoltar en directe o a la carta. Molt bé, i avui sí que ara farem una novetat, us presentarem una novetat, que és aquest disco que fa molt de temps que jo personalment esperava. Es diu En Bon Vent, però Bon Vent és el projecte de música familiar d'Ebrinai, un homenatge a la música del Xesco Boix. No és només una proposta musical, sinó sobretot transformadora i carregada de valors. Amb aquestes cançons volen transmetre a les generacions del segle XXI l'esperit de Xesco Boix i la generació del grup de folk. Davant d'un món individualista i depredador com l'actual, amb la canalla tan connectada a les pantalles i la tecnologia, reivindiquen allò més bàsic que no cal perdre: una infància feliç, arrelada a la música i a la cultura, a la comunitat i a la germanor. D'aquesta cançó que han enviat a les xarxes, encara no ha sortit el disc, escoltareu La Bicicleta.
2: Ara tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu, no contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu.
3: Sabeu què és?
4: La bicicleta.

0: Segur que aquesta l'havies cantat.
1: Aquesta l'havia cantat.
0: I el Sergi no sé si l'havia cantat aquesta, i tant.
1: Jo fins i tot la cantava amb les meves filles.
0: Imagina't. Doncs ara tornarà.
1: Deixa'm presentar ara una banda que em té el cor robat. Es diuen La Puntual Folk. És una formació de música de l'art tradicional que ofereix un ball de plaça potent i engrescador amb un repertori divers que reuneix temes tradicionals de la música catalana i composicions pròpies i també melodies d'altres tradicions musicals. Un repertori variat amb un element en comú. Tot el que toquen és ballable. Potser per això m'agraden tant.
0: Clar.
1: Combinen els balls col·lectius, en rocla, en files, amb els de parella, sense oblidar els gèneres cabdals del repertori de ball tradicional català com la jota, el ball pla i corranda o la sardana curta. La Puntual Folk és una formació nova integrada per músics amb una llarga trajectòria professional, alguns dels quals els hem tingut aquí a la plaça.
0: I tant.
1: Són en Guillem Ballàs, a la guitarra, en Pep López, que no sé si encara se'n recorda de Montornès.
0: Pep López i Sopars de Duro.
1: I Sopars de Duro, que bo, tio, que bo. La Clara Riba Tallada i la Queralt Valls. La Puntual Folk. Escoltarem el single La Puntual Folk del 2022, Carrot Cake Cercle.
2: La Mare dels Ous, a Ràdio Montornès.

Molt bé, i després... Ai, és que m'agraden molt, eh? També a mi. Som la punta del foc. Bé, ara, seguint amb aquesta final, això que hem posat amb els Every Night, ara escoltarem una altra banda d'animació infantil, es diuen la banda Valka. És un grup que va sorgir l'any 2015 a Banyoles, i en el marc de la celebració del desè aniversari de l'Escola Bressol Municipal La Valka de Banyoles, tres pares i una mare es van animar a crear un himne per a l'escola. La Valka és de tots i, posteriorment, amb la bona acollida del públic, va decidir continuar oferint la seva música a les famílies. A partir d'aquí, el grup va autoeditar un EP titulat La Banda Valka, del 2015, i dos discs, Balandivania, del 2015, Objectiu La Terra, del 17, i disc Objectiu La Terra, un altre, que va optar a finalista al Premi Enderroc de la Música Catalana. La cançó Fem un Nus d'aquest àlbum va ser escollida per formar part del disc recopilatori de músiques familiars Cançonetes per a xics el 2017. De la banda Valka amb en Pol Soler, que del 2017, escoltarem...

0: Comencem el programa de la mateixa manera que el vam començar.
1: Amb un grup que va, que anem deixant, el anem deixant perquè no va entrant, però avui entrarà.
0: Avui entrarà. Avui tenim l'excusa perfecta perquè entri.
1: Exacte.
0: La primera és que tenim temps.
1: I segona, que volem dir el que volen dir ells.
0: Pues el senyor Carles Velda, que us hem presentat al principi amb Sac Josex, també forma part de la banda Fetus. És un grup de folk punk català. Qui voldreu dir i pensareu què és el folk punk? Però jo tampoc ho sé.
1: Bueno, fotre una mica més
0: saps
1: abans.
0: Que hi ha molta gent que ens està trucant, que ens estan dient que ens estem tornant massa canyeros.
1: Bueno, és que a veure... És que
0: si a veure no... si la música tradicional i popular sí, no pot ser canyera.
1: A veure, exacte.
0: Venga.
1: Home, ja vaig posar, l'altre dia vam posar l'última de l'Arnau Tordera, que era el Virulai amb rock total.
0: Bé, aquest grup folk punk es va formar a la Bisbal d'Empordà. Està format pel trio original Adrià Cortadellas, veu guitarra, Telm Terrades al baix i Adrià Jiménez a la bateria. I tenen la col·laboració del teclista del Surfing Sirles, Guille, i els músics d'arrel, Ricard Ros, que toca els Atge Gemex i les flautes irlandeses, i Carles Velda, l'acordió diatònic. I, a més a més, compten amb la producció de Joan Colomo, que
1: Déu
0: també,
1: millor,
0: que també és empordanès, el tio, no?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Fetus va començar fent música punk rock fins que, veus, va fer punk rock fins que
1: va descobrir
0: els romansos de Jaume Creia.
1: Clar.
0: I transitaran un estil musical més eclèctic, publicant l'àlbum Sota, Cavall i Rei,
1: amb relació al Jaume Arnella i al seu disc.
0: Exacte. En el següent disc, La Serra dels Perduts, el 22, el grup va explorar els sons tradicionals i la cançó de taverna, junt amb les històries populars de l'imaginari empordanès i cançons perdudes de les Gavarres. L'any 23 apareix Històries de la carn i de la sang, i el 24, Càntir nou fa aigua fresca. I el darrer, l'any 26, amb aquest romancer tartera. De romancer tartera, romanço de rodalies, que també el deuen patir.
2: És el pa de cada dia, fa temps que hem perdut el fil. Fidels en la incompetència, no tu que mores d'inquarts. Col·leccionem incidències, sempre abonats a retard.

0: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Molt bé, amics i amigues, esperem que avui també hàgiu xalat amb el nostre programa. Serà ja de cara al juny que tornarem, serà la primera setmana de juny, i que ja ens queden pocs programes per deixar-ho ja tot llest, això. Senyors, serà fins aquí dues setmanes. A reveure, recordeu, la Mare dels Ous. Sergi, gràcies.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte con Nuria Cachán.
4: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Emily Saunders, Island Sun, Omnimotion, Sarah Coleman, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre la selecció a Espai d'avui és Get It de Walter Ollio and Villanuit. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergència, sí? Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Estàs escoltant
10: Ràdio Montornès 91.2.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michel Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on converteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central a l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Michel Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de Donna Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michel és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michel va ser alumne de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss California l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

A finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katselas al Beverly Hills Playhouse, institució clau a la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions, destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és amb Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Zinone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Gris 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació, i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick. Tot i que la recepció inicial és desigual, la pel·lícula esdevé amb el temps una obra de culte i permet a Feifa demostrar una presència escènica més sòlida en produccions de gran format, tot i que el veritable reconeixement crític li arriba amb Les bruixes d'Eastwick, adaptació de la novel·la de John Updike sota la direcció de George Miller. En aquest film coral, Pfeiffer comparteix pantalla amb figures com Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon. La seva interpretació consolida la seva capacitat per equilibrar registres dramàtics i còmics amb naturalitat. Les bruixes d'Eastwick va obtenir dues nominacions per part de l'Acadèmia, a millor banda sonora per John Williams i a millor so. A més, Jack Nicholson va ser guardonat amb el premi a millor actor del Cercle de Crítics de Nova York i de l'Associació de Crítics de Los Angeles.

L'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les amistats perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La simnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Boulogne, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les amistats perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari, d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves. La seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans interpretats per Jeff i Bob Bridges és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al retorn de Batman, sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Elena Lemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn. Una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia de Scorsese.

completen aquesta etapa films com Mentes peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint en canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reiner i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa al Somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon
3: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sit Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals.
4: Marc Ferrer, Toni Solà, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gini, Òscar Dalmau i Pere Pons.
3: Col·laboració especial de
5: Maria Lombarte, codirectora del Festival de Piano Toca'm de Tortosa.
4: David Trevé Mas del Club Jazz Terrassa. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sit Jazz de Victoria, us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria presentar-vos la trobada entre dos grans músics. Un d'ells no va ser gaire conegut, tot i que era un músic d'una qualitat extraordinària. Estic parlant del gran saxofonista tenor texà Marshall Ivory. Marshall Ivory va néixer el 1938 a Texas i ens va deixar el 2007. Aquí el tenim amb una trobada amb el gran organista nascut el 1971 a Springfield, Pennsylvania, i que ens va deixar no fa molt, el 2022. Estem parlant del gran Jordi Di Francesco. A més a més, els acompanyen el Andrew Griffith a la bateria. El Green Strong a la guitarra. El tema és d'un groove increïble, un blues ràpid amb una qualitat extraordinària. Us deixo gaudir d'aquest tema, que és un clàssic del gran trompetista Clifford Brown, que es va esdevenir estàndard. Així que us deixo en Marshall Ivory meets Jordi Di Francesco.

Bass, Gene Taylor. Drums, Roy Brooks.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Benvolguts amics del Sitges, sóc l'Ignasi Terraza i aquesta setmana us proposo d'escoltar una novetat. El tema és un blues, el 5 AM Blues. Un blues que vaig fer dedicat al quintet mentre estava els dies del quintet d'Andrea Motis, per això li vaig posar 5 AM Blues. Que aquí està interpretat el Christos Rafalides al vibràfon, el Adrian Cunningham al saxo tenor, Jason Weaver al contrabaix, Steve P la bateria i jo mateix al piano. Un tema que vam fer en el Palau de la Música en la celebració del 45 aniversari de la meva carrera i que pròximament publicarem amb un disc amb el nom de Long Player 45. És un avançament, doncs, d'aquest disc. Us deixo, doncs, amb un tema original que es diu 5 AM Blues.

0: Bass, percussion, Sammy Figueroa. Drums, Steve Gadd.
1: Al Sitges de Víctor Uller tenim els millors col·laboradors.
2: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'aquesta setmana és la

També va estar tocant amb la Big Band de Buddy Rich. I més endavant, Bob Minzer va liderar les seves pròpies formacions i en aquest cas, que us porto avui com a intèrpret, arreglista i director de la seva pròpia Big Band. Podreu trobar nombrosos i boníssims àlbums de la Bob Minzer Big Band, però avui us porto un àlbum molt especial titulat Only in New York. Una Big Band formada per alguns dels millors músics de l'escena de Nova York de l'any 1993, any en què es va enregistrar aquesta sessió tan increïble. N'escoltarem el tema original Life of the Party. Amb solos al saxo alt de Lawrence Feldman i el trombó de Keith O'Quinn. Espero doncs que gaudiu d'aquest Life of the Party de la Bob Minzer Big Band i que tingueu molt bona setmana i sobretot molt jazz.

amics i amigues del Sitges, de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui vull presentar-vos un tema d'un pianista italià que ben aviat podrem escoltar a Barcelona en directe. Es tracta de Dado Morori. Genovès que ja de nen va aprendre a tocar de forma autodidacta i anar desenvolupant la seva carrera de forma fulgurant, enregistrant el primer disc als 17 anys, formant part del jurat del concurs Televis Mongol 25 i amb un reconeixement internacional banda i bandes de l'Atlàntic.

actuar amb molts músics reconeguts com Clark Terry, Freddie Hubbard, John James i un llarguíssim, etc. El seu estil és ple de força, recull la tradició mainstream i del hard bop amb improvisacions riques i imaginatives. El tema que presento és la versió de Moroni d'un tema de Duke Ellington, de blues, que el gran Duke enregistrà en 1973, pocs mesos abans de morir. Salut i jazz!

0: Als Sitges tenim les millors col·laboradores.
1: Hola, què tal? Soc la Maria Maragona i us envio una forta abraçada a tots els amics i a tots els oients del programa Sitges d'en Víctor Uller. I aquesta setmana us porto un duet vocal deliciós que espero que us agradi tant com a mi. Es tracta d'un tema que va incloure el trompetista i vocalista Benny Benac en el seu disc A Lot of Living to Do. És un tema del saxofonista Gigi Grice que es diu Social Call. I per fer aquest tema va comptar amb la grandíssima Veronica Swift i els hi va quedar un duet espectacular. La banda la formen en Christian McBride al contrabaix, Ulysses Owens Jr. a la bateria i Takeshi Obayashi al piano. I abans de marxar us vull convidar a un concert el proper 23 de juny als Lluïsos d'Horta, que organitza els Festes de Jazz, i tocarem amb la Blues Special Reunion amb el trio del Marc Ferrer, Pep Rius i l'Olivier Roc. Hi haurà l'Agustí Mas a la guitarra, en Jordi Blanc i l'Ivo Uller als vents, trompetista i saxo. I estarem allà a les 8 de la tarda. Així que us esperem a tots. Que passeu molt bona setmana. Happy.

Hola a tots i a totes els oients del Sitges del Victorier. Soc Hernando Picó i avui us volia recomanar una versió del Red Top, un tema del Gerard Monson Blues, d'un disc que es diu Prayer Meeting, del Jimmy Smith i el Stanley Tarrentine, un disc del 63 produït per Rudy Van Gelder, amb el Jimmy Smith a l'orga, amb el Stanley Tarrentine al tenor, amb el Quentin Warren a la guitarra i el Donald Bailey a la bateria. Què dir d'aquests dos, del Jimmy Smith i del Stanley Tarrentine? Bueno, dos precursors de lo que seria en el 60 el soul jazz. L'Stanley Tarrentine influenciat molt per l'Illinois Jacket, sobretot l'escola del blues d'arraigo. I el Jimmy Smith, que deixa més de blues, de gospel i de bebop, un tema molt maco. I espero que us agradi molt aquesta versió. Una abraçada a tothom.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Hola, sóc la Maria Lombarte, codirectora del Festival de Piano Toca'm de Tornar.

El mateix divendres a les 10:30 al Museu de Tortosa serà el Carles Benavent Trio. Carles Benavent al baix, Roger Mas al piano i Toni Pagès a la bateria. El dissabte, a les 9, a la plaça dels Dolors, podrem comptar amb el Chano Domínguez i el Rodrigo Palen, piano i harmònica cromàtica. I a les 9:30, al terrat de la casa Alonso Ballester, tindrem a la Lídia Facerías i a l'Edu Pons. La Lídia al piano i l'Edu Pons al saxo i la flauta. I ja el diumenge, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Espanya, podem comptar amb la Sant Andreu Jazz Band. Ells ens presenten Sant Andreu Jazz Band 20 anys, amb els pianistes Pau Garcia i Gael Gassiot, dirigits per Joan Chamorro.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, salutacions a tots els oients del Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo Orgue Hammond. De les mans i els peus de Frederick Roach, més conegut com Freddy Roach. Un organista que va estar nòmina, entre altres, a la discogràfica Blue Note i que l'any 1963, dins del seu segon LP, va enregistrar una bossa nova amb el seu orgue Hammond, acompanyat del saxofonista tenor Conrad Lester, el guitarrista Eddie Wright i Clarence Johnston a la bateria. Això es titula Nada Bossa.

estimats amics i amigues del Sitges. Aquí David Pastor amb la recomanació. Avui us porto un altre tema de la meva estimadíssima jove Big Band de Seda Jazz, la cantera del Jazz València. Tenim una preciosa versió de Dream a Little Dream, cantat per una superjove Vera Gor, de 14 anyets. Tindrem els solos de Roque García al saxo tenor, Lourdes Benxut a la trompeta i Aurora Blanco al saxo baríton. La cantera del Jazz València ve sonant

Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui ens endinsem en el blues amb una versió majúscula d'un clàssic de Milt Jackson titulat Buck's Groove. No es tracta d'una versió qualsevol, sinó que es tracta del trio de Junior Mans. Pianista legendari que va posar el seu toc de soul i gospel al servei de Dizzy Gillespie o Cannonball Adderley. En un disc que van registrar conjuntament amb el saxofonista Eric Alexander. Tot i que en aquesta cançó el saxofonista no hi apareix, sinó que està gravat a trio. Aquesta peça forma part de l'àlbum Groovin', enregistrat l'any 1994 sota el prestigiós segell discogràfic TCB Music, en una gravació que respira fusta de club i fum de directe. Acompanyant aquest duet de luxe tenim una secció rítmica de somni. Peter Betts al contrabaix i Jackie Williams a la bateria. Escoltarem l'essència pura del trio, un swing que camina sol, solos que expliquen històries i, per damunt de tot, molt de feeling. Així doncs, escoltem Buck's Groove de la mà de Junior Mans Trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

Ei, estimats, estimades i estimadis, aquí Oscar Font per portar-vos novament un tema de jazz clàssic, aquest estil de música excèntrica i estrafolària que ens agrada. Avui us porto un personatge que ja el coneixeu, que és el senyor Sammy Davis Jr. Must you dance? Enregistra sota el segell de la Decca un disc de swing acompanyat per dues orquestres, depenent de l'enregistrament. D'un costat hi ha el Oliver i per l'altre el Morty Stevens. Pel tema que escoltarem va agafar una big band i la va barrejar doncs, amb una orquestra més clàssica, amb violins, etc. I enregistren un tema que canviarà completament la manera de fer en un escenari. Hey there, you with the stars in your eyes. Heu de pensar que Sammy Davis Jr., a més de cantant, tenia unes dots d'actor, de còmic, de ballarí. Era el que s'anomena un entertainer total. També en Frank Sinatra i en Dean Martin més endavant s'hi enganxaran, però diguem-ne que en Sammy Davis Jr. era l'exemple d'això. Love me and leave me and let me be lonely. Per mi era multiinstrumentista i un supercantant. You'd be so easy to love. So easy to... Avui escoltarem un tema, doncs aquest tema que va revolucionar, i us dic, la manera de fer els escenaris, que és el naixement del blues, The Birth of the Blues, que després seria també un tema que l'utilitzarien el Rat Pack a tots els seus concerts. És un tema que comença gairebé parlat, va creixent teatralment i acaba amb una explosió de swing tremenda. Llavors us convido a que deixeu de fer el que estigueu fent i pareu les orelles, perquè això és una lliçó del que s'ha de fer en un escenari: entretenir a la gent i a més amb una super qualitat. The Birth of the Blues amb el senyor Sammy Davis Jr. Oh!

0: ja tens disponible els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Molt bones, amigues i amics dels Sitges. Aquí seguim una setmana més amb vosaltres, aquí segueix Pere Pons i us parla amb una nova recomanació musical d'una pianista, compositora, una creadora del jazz nascuda a Barcelona però instal·lada ja des de fa molts anys a Nova York. Allà s'ha fet un nom i s'ha fet una trajectòria a través de la seva personalitat musical, de la seva exploració sonora, a través d'un jazz que va a la recerca d'aquestes sonoritats menys convencionals, que treballa des de la perspectiva de la improvisació i de la creació contemporània. Ella és Eva Novoa.

Eva Novoa ja porta més de 15 anys instal·lada a Nova York. Aquesta és una de les peces del seu darrer treball que ens ha arribat aquí i que mostra la seva fidelitat en aquesta línia, en aquest estil i en aquest jazz més intimista, més personal, menys lligada a la convenció i més a l'exploració, a la recerca. Steel Tick Cabin és el títol d'aquest tema que hem escollit de la darrera creació i gravació d'Eva Novoa.

0: Has escoltat Sitges. Amb la participació de
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
2: Maria Lombarte, codirectora del Festival de Piano Toca'm de Tortosa.
1: David Travemas, del Club Jazz Terrassa. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.